0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, divendres 7 d'agost del 2026 i esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima, 21 de mínima, majorment solellat més que en dies precedents i només algun interval nuvolós per la vesprada. Vent del sud-est a 15 km hora i l'índex ultravioleta està en nivell 8. Per al cap de setmana, majorment solellat en màximes de 34, mínimes de 22. Al marge d'això, continuen les penyes en festes per avui divendres, dia 7 d'agost. En la zona de Carpes, en Gen Z, les 4 de la vesprada. Després, per seguir l'horari, a les 8, però ja en la zona, en l'escenari Caixa La Vall, La Mar Music. A les 10 de la nit, també en Caixa La Vall, Vudú. I tornem a la zona de Carpes a partir de les 12 de la nit, 23:59, diu el programa, zona de DJs, amb José Coy, Kilian Martínez, Julio Escriche i Abel Quecañaso. En lo que se referís a les penyes en festes, en Xilxes arranca la platja de Xilxes la Fira del Comerç del 7 al 9 d'agost. Allí estarà Arrels en Cris contra el càncer. Els ingressos que s'obtinguen d'este mercat solidari aniran destinats a la investigació del càncer de pàncreas. Saben també que hi ha activitat en Nules, en Moncofa, i ara hi ha tot un no parar d'esdeveniments en quasi tots els pobles i especialment en els costaners, en els que tenen costa. Ho deixes Nules, però de Nules parlàvem de les conseqüències d'este incendi que patí la Serra d'Espadà, l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, com se'l coneix, perquè així va ser l'origen. Parlàvem amb Guillermo Latorre, regidor de Nules, i ens deixava estes reflexions.
2: Nosaltres que hem viscut això, perquè sabeu que Nules ha sigut un centre d'acollida tant de Vilavella com d'Artana i hem estat al peu del canó tots els dies des del dissabte, n'hi ha que destacar el paper fonamental de les administracions, no? tant Conselleria, Diputació com l'Estat. Ens han visitat diverses voltes a Nules i a la mínima que necessitàvem alguna cosa despenjaven el telèfon davant nostre i agilitzaven qualsevol tipus de tràmit. Per tant, en altres coses que puguem enfadar-nos, però en això sí que n'hi ha que dir que les administracions han estat al peu del canó. I per això dia que ara, per lo que comentaves, és el moment de que les administracions parlen. Hem conegut que des de Conselleria i des de Diputació se'ns donaran fons econòmics als municipis afectats, no només per la reconstrucció, la part privada dels animals, dels ganaders que hauran perdut els seus animals, sinó per a l'administració local, tota aquesta part de la Serra d'Espadà, tot aquest llenço de verd que teníem, pues que els pobles puguem tornar a renaturalitzar aquesta zona i que torni a ser l'esplendor que n'hiaga. Però jo crec que així, lo que a banda que està molt bé que les administracions ens aporten econòmicament una ajuda per a poder tornar a aquest verd que teníem, sí que els ajuntaments en tindrem que entendre en aquesta reforestació i en aquests treballs de reacondicionar la nostra Serra d'Espadà, perquè al final és comuna, és a dir, la Serra d'Espadà cada un té el seu trosset, la Vall té el seu trosset, però crec que tenim que anar tots a una, perquè si ho mirem en perspectiva, la Serra d'Espadà és de tots. Per tant, ara ve el treball dur, ara ve el treball de consolidació d'un espai protegit natural dels més importants que n'hi ha en la Comunitat Valenciana i que tenim que treballar colze a colze en les diferents administracions per a que tot torni al seu esplendor.
0: Un treball colze a colze que farà Nules en aquesta joia que té per al patrimoni i també per al turisme. Viciedo està rent de Viciedo al costat del jaciment del Benicató.
2: Ja, el tenim un projecte redactat d'un arquitecte del municipi. El projecte tindrà tres fases, perquè és un projecte ambiciós. Estem parlant de que quan anem per el caminàs i anem a girar a mà esquerra al camí Viciedo per encontrar-nos a 800 metres en el jaciment del Benicató, ja sabem, perquè ho han comentat, que el Viciedo no accepta un vehicle de gran format. És un camí molt estret, està asfaltat, però és molt estret i només permetis el pas en un sentit i d'un vehicle normal. No podria passar un autobús, per exemple. I això és un hàndicap, és un problema, perquè tens un jaciment ara molt arreglat i molt atractiu turísticament, però que, sin embargo, no podria accedir un autobús. La solució té que ser ampliar el vial. Primer pas per ampliar el vial, n'hi ha que comprar totes les parcel·les, totes les finques privades que estan al voltant del Viciedo, paret en el Viciedo. Bueno, pues lo primer que han fet ha sigut presentar una oferta a 13 propietaris de les parcel·les que hi ha fins al jaciment. Des del Caminàs al jaciment, són 13 parcel·les que linden en el Viciedo i són 13 propietaris diferents als que ja han presentat una oferta formal. Una vegada tinguem les 13 parcel·les dins de l'administració municipal, el següent pas seria la fase 2, que és l'acondicionament mínim del camí de l'ampliació del vial per a que ja puguen passar els primers autobusos. És a dir, no anem a asfaltar ja el camí, perquè estem parlant d'un projecte de vora 250.000 euros.
1: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
4: Última hora, viene otra ola.
5: ¿De calor?
4: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
5: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
0: I contem ara que la Unió Llauradora preveu una collita de cítrics en la Comunitat Valenciana de 2,59 milions de tones, la segona més baixa de les dues últimes dècades. Carles Peris.
6: Hi hauria un lleuger increment respecte a la de l'any passat d'un 3,4%, però n'hi ha una evidència clara de que el baix nivell productiu s'ha instal·lat en l'aforo citrícola valencià, encara que l'aforo siga limitat. Favorís que la fruta siga de bon calibre i qualitat i esperem poder cobrir tota la demanda de forma ordenada als principals mercats europeus. És veritat que de moment també estem apreciant que no n'hi ha tant de moviment de compra en camp com en anys anteriors, encara que les poques operacions que s'han realitzat són a preus estables. També des de l'organització reclamem a les administracions un pla d'ajudes per a la reconversió d'arbres vells en arbres nous i noves plantacions que siguin més rendibles en un futur, més matèries actives disponibles per al control de les plagues que pressionen molt en el camp i després provoquen destrios elevats en l'almacén, i després també que n'hi hagi una major promoció dels nostres cítrics en els mercats internacionals.
0: En esports, pretemporada de la UD, demà partidàs contra el Villarreal C. Serà així, el José Mangriñán, Ruper Izquierdo.
7: La UD està de ple ja en la pretemporada, estem ja a la segona setmana, unes setmanes, uns primers dies durs, exigents, on el ritme de treball és molt alt. Estem carregant piles per a lo que té que ser esta temporada 26-27, una temporada que se presenta en il·lusió, en molt d'optimisme, i bueno, este dissabte juguem el primer partit amistós, ho farem així a l'estadi, davant del Villarreal C, un rival dels d'entitat de la categoria, i el partit serà a les 7 de la vesprada.
0: En Penyes ja saben, avui, tant en la zona de Carpes com en l'escenari Caixa La Vall, pas per a la música, i demà dissabte el tancament, que haurà tingut que ser passat diumenge, així ho anunciava el president Héctor Bermúdez.
8: El segon dissabte, això significa que aquest dia serà el tancament serril d'Espartaco, que d'ací li donem moltes gràcies a Luis Alcón, que ha patit pràcticament més que ningú.
0: Les farmàcies de Guàrdia, Nules, Juan Manuel Arambul, Major 60, en la Vall, Alicia Saera, Cors Valencianes de Nau.

0: Hoy por hoy. Radio La Vall d'Uixó.
1: Última hora, viene otra ola.
2: ¿De calor?
1: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
2: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
3: Fonteta de Besols. Una altra font ben antiga, on també arribava l'aigua clara de la Nogueret. A finals del segle XIX, aquest carrer era conegut com el de la Font Nova, i ja aleshores la fonteta donava faena, perdia aigua i enfangava el carrer, encara sense empedrar. Estava adossada al mur d'un hort, l'hort de Don Fausto, prop de la casa dels Garcia, una nissaga ballera que ens regalà dos grans erudits, Honori i el seu fill Arcadi. Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva la aixeta, amb la cara d'una nimfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i els safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besols? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besols. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullant gavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
4: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
5: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
6: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
0: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: En Caixa Laval y Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
1: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
0: Más horario, más servicio, más...
2: Y en Caixa Laval y Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Laval.
3: Yo combino.
4: Ella combina.
3: Todos podemos combinar.
4: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
3: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
4: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
3: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
4: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
3: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó.
4: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
5: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
6: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
7: De les coses que porta l'agenda per a este interessant cap de setmana d'agost, el segon ja, per cert, està algo que vam nomenar ja en el dia d'ahir, que vam explicar, la Fira del Comerç a la platja de Xilxes, del 7 al 9 d'agost, i ahí està Cris contra el càncer. Els ingressos que s'obtinguen d'aquest mercat solidari, i ara de seguida parlem amb la gent d'Arrels, aniran destinats a la investigació del càncer de pàncreas. I tant de bo que puguem parlar d'aquestes qüestions, i tant de bo que jo pugui tornar a saludar a un vell conegut. Lo de vell no ho dic per l'edat, eh? Sergi Alejos, què tal, com estàs?
8: Molt bé, la veritat és que molt agraït de poder estar així amb tu. Molt bon dia, i la veritat és que estic molt bé i no m'importa, eh? O sigui, tinc 53 anys i estic supercontent de tindre'ls i no m'importa amagar-los, i sóc un crio per dir-se encara.
7: I tant. I a més, combatiu, lluitador, cultural, com seria lo de activament en cultura, estar contínuament en la lluita cultural, com ho podríem definir això, Sergi?
8: Bueno, això n'hi ha gent que ho definís com a activista cultural, però no és una paraula que m'acaba de convèncer. No sabria dir-te una definició. No. Simplement, pues, allò que te motiva, no? Estàs intentant, quan tens un moment lliure en la teva vida, pues, dedicar-te a promocionar-lo, a posar-lo en valor.
7: I este cap de setmana, ja, des d'avui divendres mateix, una causa, jo se li dic, una causa noble, de les que paga la pena, no?, que feu l'esforç. I a més que és la recaptació, me comentaves, és que va íntegra, no?, destinada a això que feu amb Cris.
8: Sí, efectivament. Nosaltres tenim la gran sort de que se mos permet, per part de l'Associació de Comerços de Xilxes, se mos permet participar d'una activitat que és purament comercial, no? De fer un mercat en el que els diferents comerços del municipi estan al carrer i, pues, aprofitant l'estiu, que hi ha més moviment de persones, pues, puguen un poquet, ja que el xicot de comerç, ja sabem lo delicat i lo mal que està, pues, tindre un xicot d'impuls que els puga ajudar dins de l'estiu, no? Encara que siga. I nosaltres ja fa uns anys que ens van permetre, des del moment que vam demanar, també s'ha de dir, el poder participar d'aquest mercat, i ho fem encantadíssimes. I el que fem en aquest mercat és que tenim una paradeta, però realment i en aquesta paradeta, pues, ja des del primer any van decidir que simplement tindré unes samarretes nostres per a poder fer un poquet de promoció o quatre flyers propis. Doncs no deixem de ser una associació menuda d'un poble menut en un estiu en el que se multiplica per moltíssima la població, no? I vam decidir que havíem d'aprofitar millor ese aparador, esa oportunitat que mos donaven, no? I aleshores tots els anys vinculem la nostra participació en esa fira a causes solidàries. I són aquestes causes solidàries que ahí sí que... No és l'activisme cultural, que és la paraula que no acaba de convèncer, no? Però sí que el que estem fent és un activisme social, tal vegada, perquè el que fem és que en aquest mercat nosaltres tenim productes fets a mà, la teva de dir manufacturat, diu, com se nota que eres tècnic, fets a mà, perdonen les persones que la teva vas dir això, però sí, pues, fets a mà, i això el que fem és que obrim un baix en el poble, un garatge, en el que està habilitat ja per a fer este taller, podria un taller clandestí, no, com el que diu, sí. Obert a tota la ciutadania, no és un club, nosaltres som una associació, una entitat sense ànim de lucre, però està, la porta està oberta, i totes les setmanes, mínim un dia per setmana, doncs s'ajunten diferents membres de l'associació i no membres de l'associació a compartir un espai, no? Igual com antigament feien les nostres àvies, més que les nostres mares, que van, ja no van tindre aquesta oportunitat tal vegada igual, però sí que aprofiten aquests moments per anar creant estos elements manufacturats que després nosaltres duem al mercat sòlid, al mercat solidari, i tots els guais que poden tindre, tots els beneficis van directament a una causa.
7: Ara seguirem parlant d'aquesta cosa, d'aquest mercat solidari que tenim aquest cap de setmana a la platja de Xilxes, però esta pregunta per a mi és difícil fer-te-la. M'imagino que per a tu serà igual o més complicada de respondre en aquest sentit, perquè arrels d'entre les funcions que teniu, de les coses que organitzeu i que feu, una d'elles era precisament les excursions a la Serra d'Espadà. No fa falta ni que recordem esta Serra d'Espadà tan nostra a partir d'aquest maleït migdia del dissabte 25 de juliol, què és el que ha passat en ella. De fet, a hores d'ara extingit com a tal no està aquest incendi i el panorama ha quedat desolador. Clar, arrels, Serra d'Espadà sonava molt vinculat, Sergi. Me dona igual que la resposta siga de Sergi Alejos com a representant d'Arrels o de Sergi Alejos en opinió personal, però sí que tinc molt d'interès en saber què penses de tot això que ha passat.
8: La veritat és que, com bé comentes, estan sent unes setmanes prou dures des del punt de vista de la associació. Fem diverses eixides, feien diverses eixides a la serra durant l'any, no te puc dir exactament el número, però 4 o 5 segures, i perquè clar, és la nostra serra, i ara doncs ja no hi és, no? Això pues, com a associació és difícil de gestionar. Sí que no sé ara si vaig a parlar en nom de l'associació o en nom propi, ens trobem davant d'una situació que ja els moviments ambientals veníem denunciant fa dècades, no fa dies ni setmanes, fa dècades. Les persones que tenim una edat, per posar un exemple molt senzill, quan jo recorde, quan en alguna ocasió s'ha produït algun incendi, quan era menut, estem parlant de farà 35 anys, val? Per recordar-ho bé, quan hi havia algun incendi per així per la vall, que n'han hagut, val? No és una cosa novedosa, jo no recorde cap incendi que durara més de 2, si m'apures 3 dies, a estar extingit.
7: De fet, i ja que tu has dit l'edat, per això ho aprofité, no ho he dit, jo ho has dit tu, quan tu vas néixer, en la vaina va haver-ho en el castell, que efectivament va durar poc més d'una nit. Només, no va passar d'ahir.
8: Clar, i això no és perquè abans tingueren més cabres en la muntanya, que ara, és que ara n'hi ha molt de cunyau.
7: El cunyadíssim està ple.
8: Bueno, està un falla, no? Mai millor dit.
7: Mai millor dit, sí.
8: Sí. No, això és el que ens ha de... Lo que, en això que està dient, de que estàvem parlant de que era un dia, una nit, dos, tres, com a màxim, no? I ja feien una destrossa que ens tocava la fibra, el cor, a totes, no? Però estem parlant de que ens hi portem ara 11 o 12 dies i encara no s'ha extingit. Això és una bestiesa. Sí. I aleshores, obviar que no estem en les mateixes condicions, si no som capaços de donar-nos que no estem en les mateixes condicions, estem condenats al fracàs total i absolut. Este moment tan delicat, vaig a contindre bé les paraules, vaig a intentar que se pugui entendre, ens ha de servir per a reflexionar. Encara que ja hem acabat s'ha acabat una part important de la serra, aproximadament 10.000 hectàrees, no?, que se diu de seguida, no? Són uns números que és que jo no me'ls imagine. Quan ves les fotos aèries són brutals. i sí que ens ha d'obligar a reflexionar sobre ja no el que ha passat, sinó el per què ja no és igual que abans. Encara que portem dècades dient-lo, aprofitar el coneixement científic que està, bueno, està a l'ordre del dia per a saber exactament quines són les diferències. I són molt, i des del punt de vista simplista són molt senzilles. Els cicles pluvials no són els mateixos, les temperatures no són les mateixes, si no li volem dir canvi climàtic antropològic, li podem dir com es dona la gana, però simplement dir que les condicions no són les mateixes i estan, aquestes condicions evolucionen a una velocitat que els ecosistemes no són capaços d'evolucionar al mateix temps.
7: Però això com ho fem, Sergi? Perquè malauradament el que més crida, o si no el que més crida, el que més escoltem és el cunyado, precisament, que és tot l'últim que tindria que estar passant.
8: Sí, la veritat és que no sé el per què estem en un moment en el que no volem, no sé si és que no volem o ens autoprotegim d'alguna manera, en la que necessitem missatges molt simplistes i necessitem poder identificar a un culpable, però en zero coma. Necessitem poder tindre una resposta tangible i immediata i, òbviament, en la que no tinguem cap corresponsabilitat. Val? Això és el que necessitem com a societat, i no sé si és esta pressa en la que vivim actualment o no te sabria dir des del punt de vista sociològic quin és la causa. El que sí que és cert és que sí que n'hi ha qüestions, a més són tècniques, ja ni científiques, perquè jo no soc científic, però sí que puc parlar de les tècniques una mica més, no? Qüestions tècniques molt senzilles. Quan va acabar, després del cop d'estat i de la guerra civil, quan va acabar la guerra civil, precisament l'any 39 va ser quan van començar les grans reforestacions a l'estat espanyol. Va durar molts anys, evidentment, no? Perquè no deixa de ser un estat que té unes dimensions, i a més les mobilitats i els transports no eren res a veure en actualitat. I se va decidir apostar per un monocultiu, que era el pi, en diferents espècies, però un únic tipus d'arbre per a aquelles zones que estaven per evitar la desertificació. Val? O sigui, en l'època de Franco ja se parlava de la desertificació, avisa negacionistes. Val? I què passa? Que ens hem topetat en que és un arbre que no és el que deuria. D'entrada, que en la majoria d'ocasions no és un arbre autòcton. La segona, que s'han fet monocultius, que estava dient abans. Són arbres que tenen un cicle de vida que és igual per a tots, òbviament, són la mateixa espècie. Se planten l'any 1 i l'any 10 tindran unes condicions i l'any 40 tindran unes altres. Però això vol dir que en el moment que passi alguna cosa ens anem a trobar en un desert. Perquè claro, tots tenien el mateix ritme de vida. Perquè era un monocultiu, insisteixo. I això, si sumem que la forma de la pluja no té absolutament res a veure, la quantitat d'aigua que acumulen els arbres no té absolutament res a veure, perquè antigament els incendis, i això sí que també és un exemple molt fàcil, tal gent que tenim una edat, normalment se cremaven perquè pujar a les copes dels arbres costava unes hores. Arribava i se cremaven i tenia un desastre. Ara, en les imatges que hem vist totes, ja hem vist els poquets segons que costa que se cremen les copes d'un arbre. I això és perquè no té aigua dins, no té la mateixa quantitat d'aigua que tenia abans. Per què? Per les condicions climatològiques, que no són les mateixes, i no ha hagut un període d'adaptació. Ara que tenim este desastre, com podríem reflexionar i intentar corregir-lo de cara a un futur? Primer, temps. Hem deixat de temps a la natura. Primer, que estiga extingit. Segona, que se refrede. Tercera, a veure què ha quedat. I això no són dos dies, hem de deixar la natura a veure què ha quedat. I després de tot això, hem de veure com podem intervindre. Ahí sí que parlo ja a títol personal, perquè no està consensuat en l'associació, de com poder intervindre. Jo soc partidari de que, malauradament, haurem de parlar d'una modificació de l'ecosistema i anar cap a espècies que siguin més resistents i més resilients als moments actuals i sobretot als moments futurs, que també tindran moments de molta pluja, però tindrà moments d'altes temperatures i de sequera llargues. I hem de buscar una vegetació que estigui acorde a això per a que puguem coexistir en ella.
7: Sí, perquè he escoltat lo de que tota una generació sencera no tornarà a veure el que hi havia abans del 25 de juliol. Això, tela, això és parlar...
8: Això és molt fàcil de dir, però de digerir no tant.
7: Ojeto. Jo fins i tot havia pensat, i me pareix loable, Sergi, que vaig destinar la recaptació a lo de la investigació del càncer de pàncreas, però fins i tot haver pogut ser també el tema de l'incendi pel vincul que té a raó, no, això, Però de segur que n'hi ha una explicació, n'hi ha una justificació al tema, no?
8: Sí, efectivament. Efectivament hi ha una justificació molt clara. A que de nostres moments hem de deixar que la natura faci el que ha de fer. Val? Primer que se refrede, després hem de veure que se, com han quedat les coses. Evidentment pel camí tècnicament se poden fer diverses coses, uh-huh, per a intentar evitar la erosió, per si mos ve una pluja d'estes, el que nosaltres diem gota freda, que ara tenen empenyant dir-li dana, no? Però bueno,
7: exacte,
8: mos ve una dana des de tota la vida i que no se mos duga la capa de terra fèrtil, que no se'n vegi
7: això seria el pitjor que podria passar-nos ara.
8: Ah, sí, exacte, per això sí que se poden fer una sèrie d'intervencions tècniques, cuidaos, tècniques avalades pels científics, òbviament. Nosaltres hem decidit no canviar la finalitat dels fons, perquè és que la natura necessita aquest temps. Necessita aquest temps i nosaltres sabem que quan arriba el moment i l'any que ve tinguem que parlar de, segurament haurem de parlar de l'incendi, haurem de parlar d'esta reforestació o d'esta reconstrucció de l'ecosistema, tindrem temps per a poder aconseguir aquests recursos. En aquests moments toca calma, esperar-se i, per què no, organitzar-se. Són molts els moviments, i ahir arrels està entre ells, els que estem organitzant-nos. Han aparegut moltíssimes iniciatives, algunes particulars i unes altres des d'entitats socials, molt interessants, que demostra que som una societat molt solidària, molt compromesa, i només ens falta que siguem capaços de fer-lo, no només en l'acció-reacció que necessita ara de la nostra ajuda, necessitarà de la nostra ajuda, i ara també en l'ajuda de no intervindre la natura, sinó també que siguin capaços de que no només en esta acció-reacció, sinó tindre una visió més a mig i llarg termini.
7: No saps el que t'agraeix, que aquestes reflexions que ens aportes en este divendres i esta opinió, Sergi. I a més, arrels també esteu en el tema de les visites guiades perquè la gent conegui el patrimoni, fins i tot hem fet alguna nocturna i tot.
8: Sí, sí, la veritat és que som un poble menut, que té un nucli urbà, té el nucli marítim, pues que no té absolutament res a veure el que van conèixer quan eren joves, no? I ara pues ahí el patrimoni és molt baix, però sí que tenim el nucli, el poble de tota la vida, el poblat interior, que en alguna ocasió s'ha sentit per ahí, en el que tenim un gran patrimoni. Tenim un gran patrimoni que des de restes encara de la Guerra Civil, que existeixen des del municipi, construccions de l'època modernista, tenim construccions molt més antigues, i tenim una sèrie d'elements molt interessants com qualsevol altre territori, com qualsevol altre poble. I el que hem fet és, gràcies a historiadors i historiadores, és identificar-lo i explicar-lo tant als veïns com als visitants. I és molt gratificant veure com n'hi ha entre ells, jo, cuidado, no som diferents, de que no eren coneixedors de lo que teníem en el cantó de la casa, en el carrer del costat, el per què l'entrada de carro era d'esta manera i no d'una altra. No, és que aquestes coses són molt interessants i s'han de conèixer perquè s'han de posar en valor, i algun veí, un propietari d'aquestes vivendes, que mos ha obert la porta perquè poguérem entrar.
7: Que xulo.
8: I això mos recorda de l'essència de l'ésser humà, no? I del poder compartir aquests moments i compartir una història que és de totes i tots, i però que s'ha de conèixer. I per al turista és una oportunitat també, òbviament.
7: I al marge de lo de la fira d'este cap de setmana, Sergi, us queda alguna acció més en el que resta d'any o què?
8: Sí, d'entrada tenim, ja portem diversos anys participant en les festes del Crist, participem en un... Bueno, en nosaltres, centrat des de la filosofia de l'associació, està de que allò que s'ha fet ja una vegada intentem reutilitzar-lo, no? Uh-huh. A Nules tenim un festival de curtmetratges que se diu Feso Curt,
7: sí.
8: I Xilxes, no, l'associació, tenim un conveni en els promotors del Feso Curt, de tal manera que en les festes del Crist fem un passe de curtmetratges preseleccionats per alguna característica, o bé perquè són guanyadors, o bé perquè tenen alguna singularitat que volen compartir amb el públic, no?
7: Molt bé.
8: Aleshores sí, participarem fent este passe de curtmetratges, estem quedant encara, i també tenim volem fer una, dins del que seria les dates més o menys de la promoció del País Valencià, del dia del 9 d'octubre, de la Comunitat Valenciana, ahir també volem durant aquests dies durar alguna mostra de cultura popular valenciana. Encara no la tenim definida del tot, però sí que aquestes són les idees més a curt termini, perquè clar, les altres que hi havia ha hagut un incendi que no mos permetrà fer.
7: Exacte.
8: Les dadolades.
7: Pues, Sergi Alejos, tens els micròfonos oberts per a que tu mateixa, en nom d'Arrels, convides a la gent a que s'apropi aquest cap de setmana a la platja de Xilxes, a aquesta fira del comerç, que vaja, que isca, que se distraga, que socialitze i a més que puga participar en aquesta noble i justa causa. Recordem que és com que els ingressos que s'obtinguen d'aquest mercat solidari aniran destinats a la investigació del càncer de pàncreas. Així que quan vulguis.
8: Bueno, pues nosaltres el que fem és convidar a tota la ciutadania i als visitants i a tota la gent de la comarca que puga apropar-se a esta fira del comerç i que puga vindre a estar una estoneta amb nosaltres en la nostra paradeta solidària. Tot el que tenim està fet a mà i amb molt de carinyo, però no s'ha d'oblidar tampoc que el que estem fent és recaptar fons per a una causa solidària, per la qual cosa no és imprescindible que vulguis alguna cosa a canvi. Nosaltres estarem encantadíssimes, cuidado, però que la solidaritat pot anar d'altres maneres, no? Tindré l'oportunitat d'explicar per què hem d'apostar per aquestes causes, no? Allà on l'administració no arriba o no acaba d'arribar, no? La societat organitzada la que ha de buscar aquests fons addicionals per a poder tirar endavant aquestes investigacions i evidentment són qüestions que a totes ens afecten. En tracta cada any una temàtica diferent. L'any passat vam estar en el suport psicològic per als afectats per la Dana. I enguany estem en les persones afectades en aquest cas en la investigació per a intentar tractar intentar veure si poden trobar solucions de tractament o d'allargar les esperances de vides d'un dels càncers que avui per avui és més radical, no? Que estem parlant del càncer de pàncreas. I el que fem és convidar-vos a totes a que vingueu, gaudiu. Està tot fet durant tot l'any. Ja vos he de comentar que durant tot l'any estem juntant una vesprada per a poder dur a terme el que de tot que volem oferir-vos a canvi de la vostra participació, en la vostra solidaritat en esta causa. I si no voleu comprar res i no voleu fer cap aportació, dona igual, passeu, visiteu-nos i xerrem una estoneta i fem poble, no? Fem ciutat, fem xarxa.
7: Sergi Alejos, ha estat un plaer, com sempre. T'agraeix la visita, que hagis vingut en ple estiu, que gaudiu d'esta fira del comerç, d'este cap de setmana en Xilxes, i fins la propera vegada. Que m'alegre moltíssim d'haver-te tornat a veure, i fins la propera quan tu vulguis.
8: Bueno, la veritat és que és un plaer. Estic a ma casa, ja ho sé, no cal que m'ho digues, i la veritat és que molt content d'estar així, i que espero que este cap de setmana puguem veure-nos totes allí a la mar de Xilxes, que farà un horatge estupendo, i entre banyet i banyet, una xerradeta.
7: Que tinguis bon dia, gràcies.
8: Igualment.

0: l'1 al 9 d'agost viu les penyes en festes. Més de 100 actes per a gaudir de la Setmana Gran de la Vall. Amb el suport de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Regidoria de Festes.
1: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
2: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: Última hora. Viene otra ola.
4: ¿De calor?
3: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
4: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
5: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
0: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: 18 minuts passen de les 2 de la vesprada d'este divendres, 7è dia del mes d'agost del 2026, en 32 graus de temperatura en estos moments, solejat, les hores centrals del dia, i esos 32 graus per a demà s'anuncien 34, o sigui que la màxima encara anirà més, la mínima serà un poc més suau que la d'avui. De fet, la mínima d'avui és 24, demà serà 23. I així n'estem, mentre avança este mes d'agost i mentre avancen també les penyes en festes, que ara parlarem de seguida, sobretot de l'expectació que està generant ja el tancament de demà dissabte, tancament que, com saben, s'haurà tingut que fer el passat diumenge, que se va ajornar uns dies per el tema de l'incendi, no? Tota la preocupació d'un incendi que està controlat, sí, però no extingit. D'un incendi que continua donant que parlar i ara en la part emotiva, en la part més emocional, d'agraïment, perquè Alfons de Guilla ha comunicat que dedicarà un carrer a Moncofa pel seu acolliment durant l'incendi de la Serra d'Espadà. Així ho ha acordat el ple municipal d'Alfons de Guilla en sessió extraordinària, després que tots els grups hagin aprovat una declaració institucional perquè el carrer Herrera Tejedor passe a dir-se carrer Moncofa. Amb esta mesura, la Corporació Municipal reafirma el reconeixement etern cap a la localitat veïna per encarnar els valors d'hospitalitat i concòrdia durant l'emergència. Ho ha expressat l'alcalde del Font de Guia, Salvador Ventura, que explicava que aquest gest és el reconeixement d'aquest municipi cap a Moncofa. Recordem que a les 8 i 5 minuts, està marcat ja, del dissabte 25 de juliol, els veïns del Font de Guilla van rebre en els seus telèfons mòbils l'alerta de protecció civil que, a motiu de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, s'ordenava l'evacuació. Per tant, en aquesta notícia, arrenquem avui en aquest agraïment als equips d'emergència i comportament, i sempre també, com no, i ese amor etern que li han declarat ja per a sempre a la localitat de Moncofa. I d'un incendi que continua donant que parlar, per exemple, avui parlàvem en Hoy por Hoy amb Sergi Alejos, forma part de l'associació Arrels. Demà estaran junt al Cris en la Fira del Comerç de la platja de Xilxes, i de fet, el que puguen vendre o no els ingressos que obtinguen aniran destinats a la investigació del càncer de pàncreas. Dubtaven entre destinar-los a esta noble i justa causa o a la Serra Espadà, perquè Arrels és una entitat que ha projectat moltes excursions a la Serra d'Espadà, etc. Però consideren que ja arribarà el moment, perquè en aquest aspecte encara n'hi ha que esperar. Ens ho contava Sergi Alejos.
1: Que la natura faci el que ha de fer. Val? Primer que se refrede, després hem de veure que se, com han quedat les coses. Evidentment, pel camí tècnicament se poden fer diverses coses, uh-huh, per a intentar evitar la erosió, per si ens ve una pluja d'aquestes, el que nosaltres diem gota freda, que ara tenen empenyant dir-li dana, no? Però bueno,
0: exacte,
1: ens ve una dana de tota la vida, i que no se'ns duga la capa de terra fèrtil, que no se'n vagi a fer. Per això sí que se poden fer una sèrie d'intervencions tècniques, cuidaos, tècniques avalades pels científics, òbviament. Nosaltres no hem decidit, no canviar la finalitat dels fons, perquè és que la natura necessita aquest temps. Necessita aquest temps, i nosaltres sabem que quan arriba el moment, i l'any que ve tinguem que parlar de, segurament haurem de parlar de l'incendi, haurem de parlar d'esta reforestació o d'esta reconstrucció de l'ecosistema, tindrem temps per a poder aconseguir els recursos. En aquests moments toca calma, esperar-se i, per què no, organitzar-se. Són molts els moviments, i ahir Arrels està entre ells, els que estem organitzant-nos. Han aparegut moltíssimes iniciatives, algunes particulars i unes altres des d'entitats socials, molt interessants, que demostra que som una societat molt solidària, molt compromesa, i només ens falta que siguem capaços de fer-lo, no només en l'acció-reacció que necessita ara de la nostra ajuda, necessitarà de la nostra ajuda, i ara també en l'ajuda de no intervindre la natura, sinó també que siguin capaços de que no només en esta acció-reacció, sinó tindre una visió més a mig i llarg termini.
0: Alejos continuava pronunciant-se sobre l'incendi i llançava també reflexions que totes mereixen tindre-se en compte en estos dies en què, repetim, l'incendi extingit encara no està.
1: quan va acabar, després del cop d'estat i de la guerra civil, quan va acabar la guerra civil, precisament l'any 39 va ser quan van començar les grans reforestacions a l'estat espanyol. Va durar molts anys, evidentment, no? Perquè no deixa de ser un estat que té unes dimensions i, a més, les mobilitats i els transports no eren res a veure en actualitat. I se va decidir apostar per un monocultiu, que era el pi, en diferents espècies, però un únic tipus d'arbre per a aquelles zones que estaven per evitar la desertificació. Val? O sigui, en l'època de Franco ja se parlava de la desertificació. Aviso a negacionistes. Val? I què passa? Que ens hem topetat en que és un arbre que no és el que deuria. D'entrada, que en la majoria d'ocasions no és un arbre autòcton. La segona, que s'han fet monocultius, que estava jo dient abans. Són arbres que tenen un cicle de vida que és igual per a tots, òbviament, són la mateixa espècie. Se planten l'any 1 i l'any 10 tindran unes condicions i l'any 40 tindran les altres. Però això vol dir que en el moment que passi alguna cosa ens anem a trobar en un desert. Perquè claro, tots tenien el mateix ritme de vida. Perquè era un monocultiu, insisteixo. Si sumem que la forma de la pluja no té absolutament res a veure, la quantitat d'aigua que acumulen els arbres no té absolutament res a veure, perquè antigament els incendis, i això sí que també és un exemple molt fàcil, tal gent que tenim una edat, normalment se cremaven perquè pujar a les copes dels arbres costava unes hores. Arribava i se cremaven i tenim un desastre. Ara, en les imatges que hem vist totes, ja hem vist els poquets segons que costa que se cremen les copes d'un arbre. I això és perquè no té aigua dins, no té la mateixa quantitat d'aigua que tenia abans. Per què? Per les condicions climatològiques, que no són les mateixes i no ha hagut un període d'adaptació.
2: En Caixa Labay Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa Labay Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labay.
4: De l'1 al 9 d'agost viu les penyes en festes. Més de 100 actes per a gaudir de la Setmana Gran de la Vall. Amb el suport de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, Regidoria de Festes.
0: Unes penyes en festes que avui divendres tenen en tot l'apartat musical per partida doble en la zona de Carpes ja a les 4 de la vesprada en Gen Z, després continuarà per ordre cronològic a les 8 en l'escenari Caixa Labay Lamar Music, a les 10 de la nit també en l'escenari Caixa Labay Voodoo i després a les 12 de la nit en la zona de Carpes és DJ José Coy, Kilian Martínez, Julio Escriche i Abel Quecaña. I per a demà, expectació ja del tancament que, com saben, se va ajornar, tenia que haver-se fet el passat diumenge. Demà dia 8 a les 8 del matí, Héctor Bermúdez.
5: El segon dissabte, això significa que aquest dia serà el tancament serril d'Espartaco, que d'ací li donem moltes gràcies a Luis Alcón, que ha patit pràcticament més que ningú a sota de l'incendi, i a l'empresa Lopsacons per la seva predisposició per a poder canviar aquest acte a dissabte, i el faríem a les 8 del matí, després fent 3 bous a les 8 del matí i 3 bous a les 12 del matí. Això també comporta uns canvis el diumenge per la nit.
0: Pues això és el que contava en el seu dia el president Héctor Bermúdez, i com diguem, tot a punt, ja el dispositiu mèdic també preparat per a demà. Hi haurà 5 ambulàncies amb un tècnic d'emergència i un altre tècnic en coordinació. Arrencarà tot el servei mèdic, s'iniciarà ja a les 7 del matí, una hora abans, fent les tasques de coordinació des de la infermeria mòbil. Les ambulàncies es distribuiran al llarg del recorregut del recinte del tancament i serà obligatori que a cada punt d'evacuació hi hagi una porta amb fàcil accessibilitat al recinte del tancament. I festes, més festes, les de Moncofa, les de Nules i les de Mascarell, que ja s'han iniciat el dia 2, però ara no, fins la darrera setmana no tornaran a reprendre's, i enguany molta participació al carrer i de concursos, perquè això diu Guillermo Latorre, el regidor de Mascarell, que és el que va demanar els propis residents de la pedania en fer-se la reunió acabades les festes de l'any passat.
6: Cosa que trobàvem a faltar dels últims anys és els concursos que fèiem al carrer. Per exemple, vam celebrar fa 3 anys un concurs de tortilla de Quereguilla que va ser molt nombrós, que agrada moltíssim. Pues anàvem al multifuncional, cada persona venia en la seva tortilla, un jurat, provàvem les tortilles i otorgàvem un premi. Vulgues que no, ixes cosetes que paixen tonteries fa poble, perquè els veïns guisen en sa casa, te porten a la tortilleta, se fan la foto, almorzem tots junts en les tortilles que tots han guisat, estem xerrant i estem animats. És diferent l'ambient, és que tenim que discernir que les festes de Mascarell no van a ser mai com les festes de Sant Bartomeu.
0: Fira del Comerç fins al dia 9 d'agost en la platja de Xilxes, d'avui fins al proper diumenge. I també fira en la platja de Moncofa i el dia 8 d'agost, demà en la vall, en principi, si res canvia, ja sabem que n'havia programada una de les visites entorn a l'històric eclipse solar, preparant ja el famós eclipse del dia 12. La nit d'història i historietes reprendrà també el dia 22 amb la ruta la vall del centenar. Però de moment tenim les festes de les penyes en marxa i en esports demà a la UDE John Bolo de pretemporada contra el Villarreal C. Farmàcies de Guàrdia, en Nules, Juan Manuel Arambull, Major 60, Nova i Alicia Saera, Corts Valencianes, ja no, passin un bon cap de setmana, la informació continua en la SER, en els butlletins horaris i també en les xarxes socials.

0: Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva l'aixeta, amb la cara d'una ninfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i els safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besols? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besols. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullant gavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
1: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
2: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: Última hora. Viene otra ola.
4: ¿De calor?
3: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
4: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
5: La Ventana, con Iñaki de la Torre.